0: Les 10 i un minut al matí. La història és que has de passar a un gimnàs, per exemple.
1: Déu-n'hi-do.
0: Molt bé. Atenció, perquè a aquesta hora arrenquem amb molta curiositat, també, i amb una de les cançons insígnia aquesta setmana aquí als 40. És la més important, la que ha fet el cim, la que s'emporta de la medalla d'or del nostre rànquing, de la nostra llista, la llista dels 40. Estic parlant del número 1 de la setmana. Arriba directament des de Canàries. Col·laboració que ens ha deixat a tots amb un pam de nas. Es tracta de Quevedo. I aquesta veu, qui és? Elvis Crespo. Es diu La Gracia.

Ayer la vi Juan Magán i Omar Montes. Escolta'm, 10 i 12 minuts al matí, després d'aquesta petita refrescada que hem viscut aquests dies, comença el compte enrere perquè torni la calor de ple estiu, eh? Aquestes últimes hores hem tingut una mica de tot. Núvols, quatre gotes disperses, fins i tot algun ruixat cap a l'est del país, però poca cosa, eh? Sobretot amb una baixada de temperatures que s'ha notat, especialment al matí, amb ambient més fresquet. Ara bé, aquest petit respir que hem patit aquestes últimes hores, doncs sembla que mai m'hi ha dit té les hores comptades. L'anticiclo que ja s'acosta, i a més ens arriba una massa d'aire càlid del nord d'Àfrica. Una traducció ben ràpida de tot plegat d'aquesta situació seria sol, estabilitat i termòmetres en alça. Avui dijous tindrem una jornada força tranquil·la i amb sol. Encara algun núvol i potser quatre gotes també a les comarques gironines i barcelonines al matí, però res important. Màximes avui que començaran a pujar. Ja es quedaran entre els 25 i els 30 graus en general. Però ull amb el que arriba. Entre divendres i el cap de setmana, pujada ben forta. Trobarem de cop ambient de ple estiu. Moltes zones superaran fàcilment els 30 graus i a la zona de Ponent, també a les Terres de l'Ebre, es poden fregar els 37 o 38 graus. I la calor no marxarà ràpid, perquè la setmana vinent continuarem amb sol i temperatures elevades. Això és el que ens espera de cara avui i els pròxims dies. Repassem temperatures, 18 graus ara mateix a Boadella, 20 graus a Sant Cugat del Vallès, 16 graus a Lleida i 21 a Alcanar. Seguim ara amb Passenger i aquest Deixa-la anar. Let's go.

0: un xarro.
1: Aquí estava Marcos i això que s'anomena Fastuc, eh? Ens ha quedat clar, no es diu pistatxo, es diu Fastuc. Molt bé, ara mateix, en 6 minuts anirem, com aquell qui diu, pràcticament a dos quarts d'onze del matí. És que no sé què estava pensant ara mateix. Hem anat alçant al cel i mai millor dit després de la visita del papa a casa nostra. De fet, ahir va quedar tancada la seva visita amb la benedicció de la Torre de Jesús, la torre més alta del Temple de la Sagrada Família, amb un espectacle increïble de música, llums, drons. Fins i tot vam veure la cara d'Antoni Gaudí al cel de la Ciutat Comtal, mirant-se la Sagrada Família. Increïble, no? Va ser un espectacle molt i molt bonic. Molt bé, ara ja tenim el papa de camí a les Canàries per seguir amb la seva agenda. Per tant, la seva visita per Catalunya ja ha passat. I el que fem a la teva ràdio és quedar-nos amb una jove de 21 anys que es diu Lola Tuduri. Va ser una de les veus de Hakuna, un fenomen musical catòlic. I atenció, perquè així és com s'estrena als 40. I mai millor ben trobat aquest títol de cançó. Es diu Pistoletazo de Salida.
2: Encara tens son?
3: Espavila! Anda ja Catalunya amb Víctor de la Torre als 40. 40.

0: llevar-se de bon rotllo. Anda ja Catalunya amb Víctor de la Torre, als 40.
1: Després de la jove de 21 anys, arriba per aquí una altra de ben jovenet, també, amb un talent increïble, eh? Ha aconseguit que tot el planeta s'agenolli davant de la seva música, i no m'estranya, amb històries que ens toquen de ben a prop, eh? I no ha tornat mai a la Friendzone. És el Somber, des de Nova York, amb això que s'anomena Back to Friends.

0: escolta'm, hi ha un youtuber català, l'Enric Luzán, que ja ha començat a la volta al món caminant. Sí, sí, a peu. Ja ha superat el primer gran objectiu, que era travessar tota Europa. I atenció, perquè fa mig anys que va sortir de Barcelona i ara mateix es troba a l'Àsia, després de sortir d'Istanbul. L'objectiu que té aquest jove, doncs, és completar la volta al planeta en uns 3 anys i recórrer més de 26.000 quilòmetres. Alerta, perquè el mateix youtuber català deia que el repte és més mental que no pas físic. Però, perquè només, no només és caminar, sinó que ha de suportar climes extrems des del Monzó al Nepal fins al desert d'Atacama, passant per animals perillosos a Austràlia. I tot això dormint a la majoria de nits en una tenda i carregant només amb 8 quilos. Tot i la bogeria del repte, que això està claríssim, ell també ho té bastant clar. És la il·lusió de la seva vida, va deixar la seva feina i s'ha llançat a l'aventura explicant-ho cada dia al seu canal en la nostra llengua, a través de la plataforma YouTube, El canal es diu Enric Adventures. Seguirem aquesta història de ben a prop, aquesta gran aventura, perquè promet moltíssimes coses que ens irà explicant del que es va trobant pel seu camí en fer aquesta volta al planeta en uns 3 anys, aproximadament. Molt bé, dit això, per aquí ara mateix arriba la Shakira, el BL, dos colombians en una sola cançó que han batejat amb el nom de Algo Tú.
1: Aquí no hi ha mandra. Anda ya, Cataluña.
2: Anda ya.
1: Víctor de la Torre.

0: es la nueva canción de Lala Love You, la formación del fin del mundo. Ha sido la mitad de la mitad. I atenció perquè avui fa 50 anys, un moment clau per la música a casa nostra. Va ser l'arribada dels Rolling Stones a Catalunya. Ho van fer a Barcelona. Era l'11 de juny de 1976, en plena eufòria, després de la mort del dictador Franco, amb un país que començava a respirar llibertat. I enmig d'aquest clima, Mick Jagger i companyia aterraven a la plaça Monumental de Barcelona en un concert impulsat pel mític promotor Gai Mercader. No només va ser el primer dels Stones a Espanya, va ser l'entrada definitiva de Catalunya al circuit internacional de grans gires. Però tot no va ser fàcil, Les entrades costaven 900 pessetes. Aleshores ja era una fortuna. Bàsicament el que ens passa ara amb qualsevol concert internacional. I ni tan sols es va omplir el recinte. Tot i això, unes 12.000 persones van viure una nit intensa amb corredisses davant de la policia, atenció i molta música. Fins i tot el concert va acabar amb la Santa Espina sonant per a megafonia en un gest carregat de significat. Aquella nit no va ser només rock, va ser tot un símbol, un esclat de color en un país que volia deixar enrere el color gris, I potser gràcies a aquell dia, avui Barcelona s'ha convertit en una parada obligatòria de les grans estrelles globals i internacionals de la música a casa nostra. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, Història viva de la música en una data marcada, aquest 11 de juny, i també, també una mica de història de casa nostra, per què no dir-ho? La primera vegada dels Rolling Stones a casa. Avui fa 50 anys. Va, ara mateix per aquí, deixem els nord-americans i ens quedem amb el suec Måns Zelmerlöw. Això és el seu Heroes.
1: Cafè o te? Amb llet o sense? Tant se val, però comença el dia amb Víctor de la Torre a l'Anda i a Catalunya.

0: No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.
1: Mi taquilla y puntos habituales.
2: Del 31 de juliol al 12 d'agost, viu l'experiència Festival Terramar CaixaBank de Sitges amb els concerts de Joan Dausà. El doble concert dels Amics de les Arts, 20 anys, i Ginestar. La gira de grans èxits, 40 aniversari, del Sopa de Cabra. L'espectacle Bona Gent, de Quim Masferrer i molts més.
3: Sou molt bona gent.
2: Venda d'entrades al web oficial festivalterramarcaixabank.com.
4: ¿Quieres solucionar la sudoración excesiva? Descubre el tratamiento de Clínica Tufet que elimina definitivamente la sudoración de las axilas y el mal olor en una sola sesión. Resultados que cambiarán tu vida. Estamos en Paseo de Gracia 86 y en clinicatufet.com. Clínica Tufet, mucho más que verse bien.
5: ¿Quieres sentirte bien? ¿Quieres tener una vida activa y saludable? En Eurofitness disfruta de la actividad física como nunca. Entra ahora en eurofitness.com y descubre todos nuestros clubs, nuestro proyecto y todas las actividades. Comprometidos, sostenibles y activos. Eurofitness, mi cuerpo, mi planeta.
6: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
7: Els 40 al Clotilde Fest. Dijous 18 de juny a les 8 de la tarda, els 40 et portem al cor de Barcelona, als jardins del Palau Robert, un doble concert que recordaràs. Maria Jaume. I Mamaduixa. Aconsegueix les teves invitacions omplint el formulari als 40.cat amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?

0: Aquí estava Romeo Santos i Pink Floyd amb el seu Dardos. Abans de marxar, deixa'm recordar-te una cosa que arriba ben aviat, eh? I és els 40 Clotilde Fest 2026. Per què? Doncs perquè les invitacions ja estan disponibles a la nostra pàgina web, els 40.cat, i cada vegada se'n queden menys. El pròxim 18 de juny, la ràdio musical líder aterra als jardins del Palau Robert de Barcelona amb dos directes fantàstics, eh? El de Maria Jaume i també el de Mama Duixa. Així que afanya't a aconseguir la teva invitació, entra ara mateix als 40.cat, cada vegada en queda menys, i volem que no t'ho perdis, una de les ballades més interessants que succeeixen a Barcelona. Els 40 Clotilde Fest, 18 de juny. No t'ho perdis. Va, i ara de seguida per aquí arriben més èxits amb l'Adrià Soler. Jo hi torno demà a partir de les 10 amb molt més aquí a l'Anda i a Catalunya. Fins aleshores, sigues dolent, però només una mica. Passa un bon dijous.
1: El despertador dels 40. Anda i a Catalunya. Amb Vic.

0: 진짜로.
1: Manuel Turizo, por un pendejo no se llora. A Shida Clay, contundent, hasta aquest superartista que ja ho sabeu que ha tornat amb nou treball, al seu a Pan Bichao, on per exemple trobes col·labos amb el Maluma, entre molts, molts altres, eh? Així comencem avui, matí dels èxits, 11 i 4 minuts, estem en directe amb aquesta ressaca de Sagrada Família, etc. Ara sembla que podrem estar una mica més tranquils i també celebrar la tranquil·litat d'aquest dijous.
2: Els 40... Adrià Soler.
1: A tots i totes, bon dia.

les històries noves de l'artista que et punxem aquí als 40 és, de fet, una de les nostres favorites. L'altre dia va estar amb nosaltres a Cornellà, el passat cap de setmana. El diumenge passat. Els dies van molt ràpid, però també hem de gaudir-los de mica en mica. El Miqui Núñez passava per aquí. De seguida recuperarem una mítica de Lady Gaga, però ara és el moment del De Paul. Ens quedem amb aquest en unos años. Avui amb ressaca després de la inauguració espectacular, s'ha de dir, de la Sagrada Família de la Torre de Jesús. Va ser increïble veure això.

Només superestrelles passaven per aquí. En un moment, Aitana, Lola Índigo, Tame Impala. I també ara i aquí, la Lady Gaga. Aquesta va ser molt mítica de l'artista. Avui recuperem aquesta hora del dijous al Poker Face. Aquí als 40, ja ho sabeu, sonen tots els èxits. Jo sóc Adrià Soler. Cada dia de 11 a 2 us parlo aquí als 40.

Sí, és que tenim ganes d'estiu, eh? Es nota. I aquesta cançó ens dona la vibra perfecta. Aquesta Quevedo i el Elvis Crespo. Aquests dos, és una de les col·labos que s'amaga a l'últim treball del Canari, que es diu El Bafio, i que s'amaga amb cançons com aquesta, que es diu La Graciosa, que ja porta dues setmanes liderant la llista de les 40. Veurem si repetirà una tercera. I 6 minuts. Som als 40 i aquí us parla Adrià Soler. Què tal?

0: Això és un gran èxit pop de Luis Capaldi, sonant aquí als 40. És al migdia de la teva ràdio, ara amb un artista que se li comença a acumular feina, eh? De fet, ahir a la Revuelta vam veure que Ana Mena tenia, publicaria la seva col·laboració amb Lola Índigo. I ella també té un altre col·labor sonant aquí a la ràdio, aquesta vegada amb Lucho RK. Això es diu El Bachatón de la L. És el retorn de l'esperadíssima...
1: El som és nou.
0: Els 40. Lola Índigo, que està en plena forma en aquest estiu del 26.

0: M'encanta aquesta cançó. Aquí estan Banda Neon, una d'aquelles formacions que sempre, sempre que apareix és sinònim de festa major i d'alegria. Aquí està això que es diu Els Passos Prohibits, una de les inèdites de la banda que, per cert, si els trobeu a casa vostra, alguna plaça major, aneu a veure'ls que us ho passareu molt bé en els seus concerts en directe. Aquesta hora, com sempre, acompanyant-vos al vostre Matí dels Èxits. Aquí us parla...
1: Els 40... Adrià Soler.
0: Aquí estem, un dia més. Ara, en un moment preparats amb Rosalía i la seva perla, però és el moment de quedar-nos amb els Tame Impala i la veu de la Jenny. Això s'anomena Dràcula, una de les sensacionals del moment. Avui que sembla que de mica en mica torna a sortir el sol. Que ahir, vulguis que no, va fer una mica de rasqueta, eh? Depèn on estiguessis, feia una mica de rasca. És la treva abans que no arribi la calor i es quedi entre nosaltres tots aquests dies, aquestes properes setmanes. Aquesta hora, 12:33, és el moment de Dràcula.

0: Palafolls. També hi som a Premià de Dalt i Blanes. Productes amb descomptes del 30 al 70%. Entra a auletsocial.org i a Instagram.
1: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. Si sona els 40, és un èxit.

aquí està ell, Manuel Turizo, un d'aquells que sempre que apareix el que arriba al bon temps, apareix ell amb noves cançons i no treballa. Que ja tenim un disc complet per escoltar-lo. El Manuel Turizo amb el Por un pendejo no se llora. Així és com inaugurem la nova hora, 1 i 3 minuts. Per cert, avui us expliquem al web dels 40 que l'Anna Mena està a punt de publicar la seva col·labo somiada amb Lola Índigo, el seu petitó, que de fet ahir va estar a la revuelta amb el Broncano parlant

0: I vull ser...
1: Quina cançó tan bonica, aquesta del Roger Pedrós. És una més que afirma aquest artista de casa nostra, això que s'anomena l'art de coincidir, sonant estiu, amb el seu últim single aquí als 40. Mira, i ara mateix, un quart de dues de la tarda, estem entrant a la recta final d'aquest matí dels èxits, i ho farem amb Lola Tuduri, una de les noves artistes i una de les noves cançons per aquest estiu. Atenció a això que es diu Pistoletazo de Salida.
2: El som és nou, als 40.
1: És Lola Tuduri, als 40.

0: és el Joe amb aquest End of Beginning, el sonant aquí als 40. Ara sí que estem a la recta final d'aquest matí del dijous. Dia una mica més tranquil a la capital catalana, eh? Sobretot els que us moveu en cotxe, avui, com a mínim, estem una mica més tranquils. Ara preparats, amb l'Ala Love You.
1: El so més nou. Els 40.
0: Aquesta hora preparats amb això que es diu La mitad de la mitad. És una de les cançons noves d'aquesta banda que ens ha regalat molt bones cançons. Són l'Ala

0: consigue hasta 1.000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar. Bosch.
1: Soy Joseba de Carlas. ¿Tienes un impacto en el parabrisas?
2: Oye, ya llevas días con esto, ¿no?
3: Bah, es pequeño, no pasa nada.
1: Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita en carlas.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
4: Carlas cambia, Carlas repara.
5: Volver a reírte, volver a sentirte en tu salsa. Volver a encontrarte contigo misma. Volver a sentir que hay gente pendiente de ti. Una de cada cinco personas se siente sola en este país. Desde la sociedad y las instituciones es importante crear redes de apoyo. Volver a formar parte, volver a vivir. Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Gobierno de España.
6: Pequeñas heridas, quemaduras leves, arañazos. Donde hay una herida, Cristalmina. Cristalmina desinfecta y protege las heridas durante horas. Ni pica ni mancha. Cristalmina, como si nada. Clorexidina de gluconato de Laboratorio Salvat. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
7: ¿Deixas la teva ciutat per uns dies?
8: No et preocupis.
7: Emporta't amb tu tots els èxits. Les nostres ràdios online, les notícies dels teus artistes preferits i el millor dels programes que més t'agraden a la teva tablet o smartphone amb l'aplicació dels 40. Descarrega-te-la ja i tingues connexió total amb tot el que t'agrada a qualsevol part del planeta. Els 40, tots els èxits.
9: Con los frigoríficos Lieber tienes la garantía de tener tus bebidas frías, en picoteo a punto y espacio para todo.
10: Aprovecha los Lieber Cooling Days en el Corte Inglés y llévate una tarjeta regalo de 80 euros en una selección de frigoríficos.
9: Vive el partido con tu frigorífico Lieber y sus 10 años de garantía, para que no te preocupes de nada, solo de celebrar cada gol.
10: También en web y app del Corte Inglés.
11: Las ondas de la música tienen la fuerza de transformarse en emociones, en ideas y en acciones que pueden conseguir un impacto real más allá de los escenarios. Por eso, desde el Eco de los 40, te contamos acciones reales para que tú puedas cuidar de la Casa de la Música, nuestro planeta. Entra en elecodelos40.com y descubre más. ¿Te unes? El Eco de los 40.
12: Pots pensar que un 4x4 i l'estalvi de combustible no van de bracet. O pots triar Dacia Duster i el seu nou motor híbrid GLP 4x4. Combina electricitat, gasolina i GLP per estalviar fins a un 30% a cada repostatge. Descobreixo els dies únics Dacia fins al 17 de juny. Demana la teva cita a Dacia.es.
13: Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
14: Els 40 al Clotilde Fest. Dijous 18 de juny a les 8 de la tarda, els 40 et portem al cor de Barcelona, als jardins del Palau Robert, un doble concert que recordaràs. Maria Jaume. I Mamaduixa. Aconsegueix les teves invitacions omplint el formulari als 40.cat amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Barcelona, 93.9.
15: Este verano, Cerdeña quiere verte. Ven con Grimaldi Lines y tu coche. 20% de descuento en tu billete de barco, más un 5% por ser de Grimaldi Club.
16: ¿Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
17: Hey, detrás de todo postre hay un gran secreto.
18: Y es que en Mardel tenemos la receta para que disfrutes de todos los momentos de la forma más dulce.
17: Mardel, dulces de leche, alfajores...
18: En tus postres o como snack a cualquier hora.
17: Entra en dulcedelechemardel.com y descúbrelo.
19: Aixeca't, ves al gimnàs, fes el menjar, treballa, recull...
20: Para, para, digues-me alguna cosa que s'adapti a mi.
19: Pots estudiar a un IPRO, una carrera universitària oficial en 3 anys o menys i convalidar fins al 66% dels crèdits.
20: Això sí que és un planàs.
21: Unipro et permet estudiar en línia i al teu ritme. Informa't en universidadunipro.com.
22: Les veus que no deixen de sonar a les teves playlists ara són més a prop. Aquest estiu vine al poble espanyol i sent l'energia de Maria Becerra, el virtuosisme de Charlie Puth, el pop engrescador d'Elvis Crespo, el magnetisme de LP amb Judith Hill i molts més artistes. Del 28 de juny al 25 de juliol. Entrades a parts.cat.
23: Descubre las 5 razones para aprender inglés en WhatsApp. Empieza cuando quieras. Elige tu horario, tarifa plana, con tu tutor personal English Coach y clases súper divertidas. Y no te pierdas nuestro Summer Camp y los cursos extraescolares para teens a partir de septiembre. Por eso somos la Academia de Inglés Líder.
24: What's up? Welcome to the English Revolution.
25: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
0: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar i amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
1: Aquest estiu sentiràs la música com mai. La gira d'estiu. El divendres 26 de juny al Passeig Marítim de Badalona amb les actuacions de... Nil Moliner, Ezio Oliva, Hueco, Andy... La Llave, Marcos, Louis Ye, Sonia Gómez, Borja, Oliver, Edu Esteve. El millor de la nostra música més a prop que mai, totalment gratis. Dial, la gira d'estiu. Amb el suport de l'Ajuntament de Badalona.
2: No podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta. Els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40.

no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

0: I és que diuen que una vida a les illes, a qualsevol, és més saborosa. Cop a la Graciosa, que hem anat des de les Canàries al Quevedo i des de Puerto Rico, l'Elvis Crespo, junts amb aquesta cançó que porta dues setmanes consecutives a la primera posició de la llista dels 40. A més, comencem en dia especial perquè avui molts i moltes acabeu la selectivitat, per tant, molts ànims i que aquí no falli mai la música. Jo sóc l'Uri Mora i t'acompanyo fins a les 6, potser fent un pistoletazo de salida al teu estiu, que potser comença ja. Arriba la Lola Tuduri, aquí als 40.
1: Descobreix la música. Descobreix.

0: just una setmana et portem un concert al Cor de Barcelona per inaugurar l'estiu. I a més, no un concert qualsevol, un concert doble als 40 Pop Clotilde Fest al Palau Robert de Barcelona amb les actuacions de la Maria Jaume i el Mama Dosha. I a més, amb invitacions de Frank, que trobes al nostre web, que és els40.cat. Afanyes que queden molt poques. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, ara arriba el Mama Dosha. Per tant, vés-te l'aprenent per la setmana que ve, que sou la millor gent del planeta.
1: Els 40.

0: els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: pràcticament de sorpresa. El passat dissabte va aparèixer al Primavera Sound per fer una actuació. La Olivia Rodrigo, que sembla que li està agafant gust a Barcelona, perquè també va fer un concert pràcticament exclusiu un mes abans al Grec, i l'any que ve es farà 4 al Palau Sant Jordi de Barcelona. I a més, aquest passat dissabte, com és, va sortir amb la participació de Robert Smith de The Cure, que havien tocat el dia abans, en contenit al Festival de Barcelona.
1: El so més nou. Els 40.
0: Ara hi posem bon rotllo en aquesta tarda, en aquest dijous, que arriben els Lela Love You. Som candidats a entrar a la llista dels 40 amb això que es diu...

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu.

El fuego de l'Eleni Foureira, que va ser número 1 de la llista dels 40 per cremar aquesta tarda d'aquest dijous, que espero que la selectivitat, si l'has feta, hagi anat fantàsticament bé i que ja t'oblidis dels estudis almenys durant unes setmanes. Després ja veuràs si vols anar a la universitat, estudiar un mòdul, repetir la selectivitat. En tot cas, ara relaxa't. I com et pots relaxar? Doncs escoltant cançons i cantant-les ben fort, com aquesta de Caigo amb Selena Gomez, It Ain't Me. I va, que esperen per aquí el Romeo Santos amb Prince Royce, també el Marc Seguí amb el Rau Alejandro i el Paul Grange, o una de les més mítiques del Robbie Williams, que ens farà sentir.

El Marc Seguí amb el Rau Alejandro i el Pol Granja amb el seu Tiroteo. Potser mal dia per posar aquesta cançó a Barcelona. En tot cas, ens acostem a punt de les 5 de la tarda. Va, sempre de broma. I aquí, qui espera és el Manuel Turizo, també. La Madonna amb la Sabrina Carpenter. Brutal combinació. Una altra combinació que també ho peta molt, eh? Com sempre, Lola Índigo amb el Manuel Turizo. O ara, una de les més mítiques del Robbie Williams, que si no has vist la seva pel·lícula, Better Man, te la recomano moltíssim. A mi em va encantar.

0: és el Salut mi reina, que és un dels dos títols que té aquesta cançó del Manuel Turizo. L'altre és Por un pendejo no se llora, i amb això comencem nova hora en aquest dijous, en aquest dia especial, si és que avui has acabat la selectivitat, perquè voldrà dir que tens almenys uns dies, unes setmanes, uns mesos d'autèntic descans. I per tant, si hi ha descans, hi ha música, i si hi ha música, hi ha els 40. Jo sóc l'Uni Mora, t'acompanyo fins a les 6, ara Ritme de la Madonna amb la Sabrina Carpenter.
1: El som és nou.
2: Els 40.

0: Jaime Tuchurs, que no es va convertir en una església, però pràcticament l'estadi olímpic i els companys, ara fa un parell de dies amb l'arribada del papa de Roma, que també va passar ahir per la Sagrada Família i va estar voltant amunt i avall per Barcelona. Amb això seguim aquí als 40, quan estem a 4 minuts, que sigui un quart de 6. I és una cançó que es porta molt a l'estiu. Ens la porta una persona que és actor, que és presentador, que és músic i que, vaja, que no és futbolista perquè no ha volgut, perquè fa tot bé.
1: Als 40... Uri Mora.
0: Et parlo del Miqui Núñez, que ens porta a fer una visita a la Costa Brava i voltar entre les platges de Begú i de Pals. Això ho està patant molt fort, sonant aquí la ràdio musical líder.

0: El do it yourself està bé.
1: Rutines de skincare també.
0: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
2: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim.

0: La seva carrera com a actor porta molts anys i despuntant moltíssim. El Joe Kerry, però la seva faceta com a productor, com a músic, està despuntant gràcies també a aquest End of Beginning, que apareix també a la darrera temporada de Stranger Things. Amb això seguim aquí als 40 de la Ràdio Música Líder i la pregunta és, tu, d'aquí uns anys, com et veus? Atenció, que arriba al The Poll.
1: Escolta ja, les cançons noves. Els 40.
0: El seu En unos años, que la trobes ja a la posició 19 de la llista dels 40.

El Jason Derulo amb el seu One to One, que va ser número 1 de la llista dels 40 i potser va ser una de les persones que el Ronaldinho va trucar per participar en el seu proper àlbum, que hi ha moltes persones, com per exemple el Juan Magán, com el Pitbull, i estarem molt expectants per veure qui ha preparat l'astre brasiler de futbol. Bueno, és futbolista, i a veure com se li dona també al món de la música. Si se li dona igual de bé que el futbol, estem parlant d'una superestrella. Ara arriben els Bombay, que ens diuen...

0: perdent el control, i és que és impossible no perdre'l amb aquesta veu sonant per aquí. El Teddy Swims amb el seu Loose Control, que ens acosta al punt de les 6 de la tarda en aquest 11è dia del mes de juny, i que a mi em serveix per acomiadar-me de vosaltres. Com sempre, un plaer. Espero que hagi anat fantàsticament bé la selectivitat i que estiguis gaudint ja d'unes merescudes vacances. I si no, estàs exàmens en una altra carrera, a la universitat, a escola o a la feina, molts ànims, que l'estiu tenim pràcticament a tocar. M'acomiado amb aquesta dels Estopa, amb el seu Partiendo la Pana. Adéu-siau, molta música i fins demà.
1: Els 40. Els 40. Uri Mora.
2: Ponga atención a lo que voy a contar. Ocurrió una fría noche de Cornellán. En un rincón. No recuerdo yo muy bien por qué.

0: Comprar un cotxe és una decisió important. Per això, més de 120.000 clients ja han confiat en Mundiauto, el centre comercial de l'automòbil més gran de Barcelona. Amb 50 expositors i prop de 1.000 vehicles en estoc, podràs mirar, comparar i triar amb tranquil·litat. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com. El teu cotxe, la teva elecció.
1: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales y Bizuma ING te llevas 400 euros?
2: ¿400 euros?
1: Sí, te vienes a ING antes del 30 de junio, te abres la...
2: ¿400 eurazos?
1: Que sí, que sí. El otro día se hizo de ING mi...
2: ¿400 euros? Wow.
1: Sí, consulta condiciones en ING.com.

0: 16 de abril, Palau Sant Jordi, Barcelona. Entradas a la venta en canomusic.com, Mi Taquilla y puntos habituales.
1: Aquest estiu sentiràs la música com mai. La Gira d'Estiu. El divendres 26 de juny al Passeig Marítim de Badalona amb les actuacions de... Nil Moliner, Ezio Oliva, Hueco, Andy... Calen, La Llave, Marcos, Louis Ye, Sonia Gómez... Borja, Oliver, Edu Esteve... El millor de la nostra música més a prop que mai, totalment gratis. Dial, la Gira d'Estiu, amb el suport de l'Ajuntament de Badalona.
2: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?

Aquest és el nostre número 1 de la setmana, la cançó de Quevedo i Elvis Crespo, amb el seu La Graciosa, protagonista ara mateix dins la nostra fórmula musical del 40 al 1, la cançó més important de la llista de referència en aquest 11 del 6 del 26. A tenir moltes

Emetting, la més nova de Madonna, i Sabrina Carpenter, que es diu Bring Your Love, és un dels himnes que puja més posicions a la llista des de la 27 fins a la 23 tota aquesta setmana, així que el ritme dance també protagonista aquí, en aquest dijous.

M'encanta posar-te de bones vibracions aquí des dels 40, des de la ràdio musical que t'acosta als hits internacionals i també als de casa, és el cas de Juan Magán i Omar Montes. Aquesta cançó que es diu Ayer la vi és la 9 de la setmana des de Badalona, amb Juan Magán i també dins la nostra fórmula musical presentant-te les novetats de The Paul. Aquesta cançó es diu En unos años, és la 19 actual, pujant a dues posicions des de la 21 fins a la 19a posició del 41.

0: Els 40, tots els èxits.
1: It's David Guetta.
2: Hey, it's Ava Max.
0: 40. Els 40, tots els èxits.

0: mica a mica amb aquesta cançó que es diu Dardos, la fusió entre Romeo Santos i Prince Royce, número 2 actual de la llista de referència del 40 al 1. És Dardos, protagonista també dins aquí, des de les nostres freqüències, i en res arriba Taylor Swift, Anita o Manuel Turizo amb el Por un pendejo no señora. Salut, mi reina, és la 11a posició de la llista de referència aquí als 40. En res, aquí l'antena.
1: De segundo plato, el caballero desea chuletón o lenguado.
2: Chuleguado estaría bien. Gracias.
3: Elige no elegir. Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable.
1: ¿Chuleguado, señor?
4: Volkswagen. Estás con el rum rum por si el perro hace saltar la alarma.
5: ¿Qué va? Estoy con esto.

0: Que vindran.
1: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

Neon, protagonista dins la nostra fórmula musical, una de les que vas descobrir amb el nostre company Sergi Sánchez de Can 40, al programa de les novetats en Cat, cada diumenge a les 6 de la tarda. Ara seguim endavant amb històries, perquè arriba Lola Índigo, Lucho RK, Emilia Tini, Nicki Nicole, Bruno Mars o abans, aquesta que es diu Dràcula, és brutal, el remix de Geni, número 4 actual, aquí, als 40, som-hi.

és la número 7 actual de la llista dels 40 End of Beginning, protagonista dins les nostres freqüències ara mateix. I que arriba és una de les novetats, candidat oficial per entrar a la llista amb l'etiqueta Mi Voto 40, Lola Índigo, és això que es diu El Bachatón de la L. Brutal.

i molt a través dels 40, des de la ràdio musical que decosta els hits internacionals i, a més a més, a les nostres festes. Els 40 on tour és la Music Session 066 de Peter Raffi, Daddy Yankee, és la 16 actual de la llista. Abraçades a l'Adrià Ortega, que ens acosta camí de les 10. I, atenció, no ens aturem. The Time. International.

els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis. No està mal.

podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.